Si es ben dilo trente bouleg e lo titul que venes d'escuta es Camin d'Occitane, que ven clava aquest segunda rubrica d'entrevista e es l'ora de passar ai dits d'Esther Lucado. Li dits d'Esther Lucado es un poema, un texte personal, sis un tapis que musico de Théo Sauron, que se dis Find Love, Théo Sauron que dits le tardif, escutats. Se podes veire destruzit l'obratge de ta vida e sense dir un mot te buta a bastir mai? Ou perdre un sul col ou pres de sen partido sens un gest ou sens un suspir? Se podes estramunt sens estre fol d'amour? Se podes estre fort sen quita de se tendre? En tout te sentir azirat sens odi, a ton tour, pa men lucha e te defendre? Se podes supportar d'ausiti paraolo travestido per de guses, per trapela de piot, e d'entendre mentir sus tu se i buco bauge, sense mentir tu d'un qui t'emot? Se podes demora virtus en estre populari? Se podes demora pople en conseillan le rei? E se podes aima tutili tius amig en fraire, sense que pas un sies tout per tu? Se sabes meditar, observar e coneixer, sense jamais venir sceptic ni destructor, soumia, mai sense laissar ton somni estre ton mestre, pensa, sense n'estre son cum pensou, se podes estre dur, se dur, sense estre jamais en rabia, se podes estre brave